0: más.
1: Després de parlar amb els adults de com afronten esta tornada al cole, no? Dels professionals, que ja sabem que normalment nosaltres, els majors, per això de l'edat adulta ens preocupem de que tot vagi bé, de que els alumnes estiguen a gust i que cresquen i aprenguen en centres adaptats i amb professors motivats i que puguen treballar a gust. Però Els xiquets i les xiquetes, els més menuts i menudes, estan molt menys preocupats que nosaltres, eh? Ells ja tenen ganes de tornar a les aules a veure els seus amiguets.
2: Sí, más o menos porque yo ya paso cuarto con ella y es más complicado.
3: Pues de ver a amics, de ver a la profe, de jugar, de fer deures.
4: Yo de fer deures, ver al meu profe y jugar a los meus amics.
5: Lo millor es estar en els amics i disfrutar.
1: Pues ja els han vist. A ells els fa il·lusió tornar al col·le per veure els seus mestres, els seus amiguets i passar-ho molt bé a l'escola a l'hora que aprenen. Però saben que estaran també molt contents i molt alegres? Pues els que estiguen a Boreta Mar.

0: ja saben que si torna a sonar esta cançó és perquè connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de la Creu Roja Gandia, la Platja Nord. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Com tenim la bandera avui per allí?
1: Avui tenim bandera verda i el mar totalment en calma.
0: Que bo. I corre alguna briseta, algun vent?
1: Sí, tenim un vent de llevant que fa la estona prou agradable.
0: Molt bé, suposo que l'afluència com estos dies, no, Òscar? Ja es nota que ja no estem en agost, però que continuen hi ha gent allà a la platja.
1: Sí, exacte, un 60% tenim en l'arena.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, Òscar.
1: De res.
0: Adéu.

0: I continuem amb més temes. I ho fem així al carrer, perquè el nostre company, Daniel Ardiz, avui es farà una ruteta ben completa per a contar-nos coses en directe. I me diuen que ja està en la primera d'aixes parades del dia. Hola, Dani, on estàs?
1: Hola, Celia. Estic en l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, és a dir, que no deixem l'àmbit educatiu, i és el que té esta setmana, no? I també ens hem de fixar en l'estudi d'idiomes. Ara mateixa, en l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, com dic, on estic, estan en ple període d'inscripció. També es pot fer online, però molta gent ve presencial, com estem veient ara algunes persones, a veure si puc parlar amb alguna d'elles, perquè tenen algun dubte, i així les ajuden. Fins al dia 10, és a dir, després demà, es pot fer la inscripció. Vaig a passejar una miqueta per així, per l'Escola Oficial d'Idiomes, perquè he quedat amb el seu director, a Joan Siscar, que ja el coneixem perquè tots els anys ens atén per veure com està l'ambient, la prescripció, la matrícula i totes les ofertes d'idiomes que ofereix este centre. Però abans d'entrar al despatx, veig així algunes persones. Molt bones tardes, com te llamas?
2: Hola, bones tardes, me llamo Adrián.
1: Adrián, ¿vienes a inscribirte, matricularte?
2: Sí, me quiero matricular en un curso de inglés.
1: ¿Inglés? ¿Tú ya has estado en una escuela oficial de idiomas o es tu primera vez?
2: Es mi primera vez en una escuela oficial de idiomas.
1: ¿Y quién te acompaña?
2: Me acompaña mi madre.
1: Orgullosa de que el nene, porque además inglés, que eso abre puertas por todo el mundo.
3: Sí, muy orgullosa y también a la expectativa. Lo importante es que aprendan y que nuestra juventud crezca en conocimiento. Ah.
1: Y además que me han dicho que aquí, aparte de estudiar, te lo vas a pasar bien, porque tiene iniciativas, llega Semana Santa, llega Pascua, llega Todos los Santos. Aquí ya has oído que se lo montan muy bien, ¿no?
2: Me parece una cosa bastante buena, sí.
1: Pero bueno, hay que dar el codo y estudiar inglés.
2: Gracias. Tal cual.
1: Algunas personas más, yo no sé si pueden preguntar. Muy buena señora, en directo, Radio Gandía. ¿Ve a matricularse?
4: Sí.
1: ¿De qué idioma?
4: Italiano.
1: ¿Italiano?
4: Sí.
1: Ah, ¿italiano? ¿Y es la primera vegada o ya
4: no, feta? La primera vegada, tinc curiositat, volia aprendre un idioma nou i entre l'opció d'alemà, francès, ja sé, anglès també, i dic, bueno, entre alemà i italià, pues vaig a tirar a l'italià.
1: Se va per el tercer idioma, estranger.
4: Bueno, el francès ja és el porter.
1: El francès, anglès, ja la toca italià.
4: Vaig néixer a França, aleshores.
1: A disfrutar-ho.
4: Molt bé, gràcies.
1: I ara sí, ja entre, bueno, està així ja del seu despatx el director Joan Siscar. Joan, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, com estem?
1: Ja veiem l'ambient que n'hi ha així. Estem en ple període d'inscripció, no? Fins al dia 10.
5: Efectivament, i és la inscripció es fa online, no hi ha ningú problema, tenim totes les instruccions molt claretes a la pàgina web, i així tot, si la gent té problemes, poden vindre, fem cita prèvia, i ja està, i el que no tinga cita prèvia, bé, també, i també la tenem en la mesura del que puguem.
1: I és el dia 14 quan ja sabran tots i totes si tenen la plaça i han de formalitzar la matrícula, important.
5: Clar, és important una vegada que el donen com a acceptat, que hi haurà plaça per a pràcticament tots els idiomes, excepte espanyol i alguns nivells de valencià, però en els altres idiomes n'hi ha per a pràcticament tot el món.
1: La pregunta que te faig sempre, i continuaré fent-la, el top. Quin és l'idioma més demanat? Continua sent anglès o va canviant les coses?
5: Les coses és que depèn. Anglès és molt demanat, però com tenim molts grups i molta oferta, no hi ha problema per a que la gent pugui inscriure's. El que més és l'espanyol. L'espanyol, com no tenim prou grups, n'hi ha galtes per entrar. La gent es mata per entrar. Però per a la resta d'idiomes no hi ha problema. L'anglès està molt fort, francès també, la gent també li és molt popular, i valencià també, perquè la gent vol treure's els títols i això, sí. I com acabes de veure, hi ha també gent que disfruta en altres idiomes, i sí, hi ha varietat, sí. I és el que anem és a no sol és un idioma, sinó quants més idiomes millor.
1: I a més, Joan, quan acabeu tot aquest període de matriculació, sempre qui no hagi entrat, que no perga l'esperança, perquè poden haver més.
5: Efectivament, sí, sempre hi ha gent despistada que diu, mira, no puc, n'hi haurà vacants a partir de finals de setembre, ja n'hi haurà vacants i hi haurà possibilitat de poder-se matricular, segur que n'hi ha més places, i ja traurem les instruccions.
1: Estem caminant, Celia, per un dels corredors, hi ha un jardí central en l'edifici, per cert, un edifici fantàstic, Perquè són espais molt amples, no?
5: Sí, amb molta llum, molta claretat, molt de vidre, que també suposa un repte, perquè tindre tant de vidre, tenim claror, però també de calor, però bé, calor. Hem anat climatitzant les aules a poc a poc i s'està bé.
1: Fantàstic. Veiem així, Joan, una classe que està plena, estan fent un examen.
5: Sí. És que estan fent el test de classificació. I què és el test de classificació? Bueno, el test de classificació d'anglès i de tots els idiomes, el que fem és, quan una persona te coneix més però no té un títol oficialment reconegut, perquè hi ha una sèrie de títols oficialment reconeguts, doncs fan una prova.
1: Si te sembla, perquè està la profe dins.
5: Sí.
1: Anem amb el teu permís, anem a entrar sense xillar massa perquè estan concentrats l'alumnat. Muy buenas, com el diuen?
6: Hola, bon dia, soc Carme Llorca.
1: Tu estàs així, és la profe, ens comentava el director, Joan, que ara estan fent és una prova per veure el nivell que tenen, no? Per veure on es col·loqueu.
6: Sí, la gent ve amb molta il·lusió per accedir a l'escola i veure a quin curs poden matricular-se, que poden iniciar els estudis o continuar-los si es van deixar en algun moment. I això, tenim gent de totes les edats, de moltes nacionalitats. I estan...
1: És un ampli ventall,
6: sí,
1: varietat absoluta.
6: Alguns estan nerviosos, altres tranquils, però en general les persones venen amb moltíssima il·lusió, jo crec, sí.
1: Ho poso facilet, o el que toca?
6: Com cal, exacte. Està nivellat, com cal, sí, el que requereix la prova.
1: Quan acaben l'examen, saben quant tardeu en dir-los en quin nivell estan?
6: Sí, els resultats estan avui a partir de les 2 de la vesprada. Sí, intentem tindre-ho pronte per agilitzar el procés administratiu i després també el dia 24 tenim una altra prova que és la mateixa però per a recollir a més gent, perquè sabem que ara mateixa la gent està en els propòsits i vol accedir i igual se'ls ha passat aquesta, però tenen una altra el dia 24.
1: Doncs bé, vaig amb el vostre permís, Joan també voldria, perquè n'hi ha alguns que sembla que ja han acabat, vaig a preguntar-los a veure què tal l'examen. Hola, muy buenas. ¿Ya has acabado el examen?
7: Sí, ya he terminado el examen.
1: ¿Qué crees? ¿Cómo te ha salido? ¿Qué nota te pondrías?
7: A ver, para mí me pondría un 10, pero ya eso es cosa de los profesores.
1: Tú, claro, ahora se trata de, nos está contando el director y la profe, de ver qué nivel

0: consideren ells boes.
1: I tu l'anglès és per qüestió personal, per qüestió laboral?
0: Laboral, jo soc mestra d'anglès, aleshores pense que per a que els xiquets tinguin un bon nivell primer hem de formar-nos nosaltres, no?
2: I tant que sí. Molt bé.
1: Jo ara estic pensant, li acabé de preguntar a una profe d'anglès que com està l'anglès.
2: Total.
1: Ja tens camí avançat, no?
0: Sí, sí, poquet a poquet i si nosaltres el millorem els xiquets i les xiquetes el poden millorar també.
2: Gràcies.
0: A tu.
1: Una última alumna, com el diuen?
3: Rosa.
1: Rosa, tu també a veure quin nivell tens d'anglès. Tu què diries, quin nivell tens? Pues, bàsic, mitjà, superior?
3: Jo soc molt alta, diria que mitjà, però crec que no. Fa molts anys que no estic estudiat i tot això, ja estic pues, reprenent, a veure.
1: Mai és tard.
3: Per fer alguna cosa més, exacte.
2: Que guai,
1: és l'actitud, sí. Moltes gràcies. Suerte, suerte. Tèlia, ja no moleste sí. Més, vaig a despedir-me directament. Joan, que vos deixe, que estem en directe, vos deixe ja, no
4: molt
1: vos moleste més.
4: Perfecte.
1: Moltes gràcies per obrir-nos les
4: portes. De res, sempre sou benvinguts i que la ciutadania sàpiga que té flexibilitat total a l'hora de matricular-se, de vindre, i tenim una oferta super variada i molt, molt ampla.
1: Que vinga, sí, que pregunte,
4: sí,
1: i si han de dubtes.
4: Exàmens, sense exàmens, per a repassar, conversa, tenim de tot.
1: Perfecte. Joan, moltes gràcies i bon curs.
4: Igualment, gràcies.
1: Celia, ja has vist, este sí. És l'ambient en l'Escola Oficial d'Idiomes, que també torna a obrir les seues portes, les aules es posen en marxa, després cadascú anirà al seu nivell, al seu idioma. Jo em despedisc des d'ací, però després torne, perquè crec que avui vaig a córrer prou i sí. Vaig a contar més coses. Fins vale, ara.
2: Perfecte, gràcies, Dani. Ara tornem a reconnectar en tu, però primer que res, moltes gràcies per esta connexió. La veritat és que moltíssima gent ahí disposada a aprendre idiomes, que són molt, molt i molt importants, i que la professora d'anglès que té molt bon nivell, segur que sí. Moltes gràcies, Dani. Fins després.

0: 8 minuts del migdia. Com sempre, a aquestes hores fem un repàs per aquesta actualitat en la qual han estat treballant l'equip de redacció durant tot el matí. Anna Llopis, bona vesprada.
1: Bona vesprada, bona vesprada. Estem treballant i estem treballant, que
0: sí,
1: continuem.
0: Home, claro.
1: Està la nostra companya Enrique Bodi recopilant tota la informació. Vaig a fer jo un xicotet resum
0: perfecte
1: de tot el que estem fent este matí. Una notícia important en l'aspecte sociosanitari i és que l'Ajuntament de Gandia ha otorgat la llicència d'obres a l'empresa Talbion per a construir aquest complex sociosanitari que estava projectat en Sancho Llop. Són més de 7.400 metres quadrats de superfície construïda, 160 places privades que es destinaran a atenció de persones majors i també a atenció de persones de salut amb problemes de salut mental. Escoltem l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.
2: Este projecte de complex sociosanitari és una inversió de 12 milions d'euros que és possible gràcies a la col·laboració público-privada. Va a comptar en dos edificis, un per a majors i un altre per a les persones amb problemes de salut mental, i s'ubica en una parcel·la de quasi 8.000 metres quadrats ubicats, com dia, en el sector Sancho Llop, on també va el centre de dia de persones amb diversitat funcional.
1: Doncs aquesta bona notícia, este projecte ja es va anunciar fa un temps, però ara ja tenen la llicència d'obres, o sigui que comencen ja les obres en este polígon de Sancho Llop, que ja fa uns dies també comentava l'alcalde que ja estava al 80% més o menys d'execució el polígon, que ja estan també les obres en marxa de l'hotel Holiday Inn, també està en licitació el centre de diversitat, aleshores va poquet a poquet prenent forma.
0: Molt bé. O sigui, cada vegada està més pròxim, eh?
1: Cada vegada està més pròxim, sí.
0: Molt bé.
1: Més coses. Ahir parlàvem de... Fèiem una primera ullada de veritat a com es presenta el curs que comença demà. Parlàvem de nous col·legis i noves instal·lacions a Oliva, per exemple, a Gandia, que continua la necessitat d'un nou centre.
0: Sí.
1: I tenim altres que estan en obres. És el cas, per exemple, del col·legi de Torre de Piles. Unes instal·lacions modernes que entraran en servei el pròxim curs, amb una capacitat per a 450 alumnes d'infantil i primària i que ha comptat amb una inversió superior als 6 milions d'euros. Cristina Fornet és l'alcaldessa de Pires.
3: És un començament de curs especial perquè serà l'últim començament de curs en les instal·lacions velles. Així és que ens han vist créixer a generacions senceres de xiquets i xiquetes del nostre poble. N'hi ha unes infraestructures en quant a climatització que són bestials, són superinnovadores, molt individualitzades depenent d'on està ubicada cada aula o cada racó de treball.
1: També estan en obres el col·legi Joan Martorell de Xeraco, encara que este tardarà un poc més perquè són obres que han començat recentment, està previst per a 2027. Escoltem a Abelino Mascarell, l'alcalde de Xeraco.
4: Les escoles de Xeraco van paralitzar les obres per la guerra d'Ucrània, per l'augment dels preus, després de patir molt i de molta tràmit i burocràcia, no? Que és el que ens paralitza els ajuntaments, pues, bueno, i l'augment de 2 milions d'euros pels preus, pues, bueno, hem aconseguit reactivar la construcció de les escoles i en aquests moments pues, bueno, aquest estiu no s'ha paralitzat i estem continuant. Molts pares que estan en una situació com la que he viscut jo tindré dos fills en el que en tota l'època, tota la seva vida escolar no han pogut compartir ni un any en el mateix edifici.
1: Més qüestions, este ja en clau política perquè comencen els partits a preparar-se per a aquestes eleccions municipals que tindrem en este curs polític. Doncs el PSPB es va reunir este cap de setmana, el PSPB de la comarca, amb un objectiu clar, que diuen que volen que tots els pobles tinguin llista del PSPB, i van anunciar que n'hi havia primàries a Oliva. En este sentit, encara que han confirmat que serà una de les candidates del PSPB en les primàries d'Oliva, Anna Morell, s'ha volgut valorar la decisió de desenvolupar este procés intern en la seva qualitat d'actual secretària local de socialistes de la ciutat. Escoltem a Anna Morell.
5: tenim l'oportunitat, no només l'agrupació d'Olives, de poder triar les seues candidatures. Aleshores, sempre els processos democràtics són benvinguts, serveixen també un poc per a renovar democràticament, internament, les candidatures i també serveixen per a reforçar. No ens oblidem que al final cada un de nosaltres estem perquè la nostra agrupació, la nostra militància ens tria. Farà pràcticament un any, ja ho vaig anunciar a l'executiva, sí que vaig a presentar la meva candidatura.
1: I també presentarà la seva candidatura Araceli Sansaloni. L'escoltem.
6: Jo sóc una de les alternatives que es presenta. De fet, pense que sóc l'única. Es presenta ara Anna Morell, que és l'actual candidata de les últimes eleccions. I en este cas em presenté jo i és perquè considerem que fa falta una renovació en idees noves, en una força nova i en gent nova que sàpiga aportar noves il·lusions.
0: Molt bé. Clar, aquestes veus renovades, aquesta gent renovada, pues, sempre aporta coses distintes, no? Ahí ho deixem, Anna, ens tornem a veure en temps de l'agenda cultural, no?
1: Perfecte.
0: Anem a parlar ara d'un tema que passa a Xeraco. I és que els veïns i veïnes es mobilitzen perquè en la Nacional 332, que passa per el municipi, hi ha molta inseguretat. I, de fet, per al dijous, a partir de les 6 de la vesprada, s'ha organitzat una concentració davant d'esta problemàtica a les 6 de la vesprada, com hem dit. Toni Ferreres, veí de Xeraco. Toni, bona vesprada.
7: Bona vesprada.
0: Clar, esta reivindicació ve de fa molts anys, no? Quan va començar?
7: Pues vas començar més o menys sobre l'any 2000. Les fetges exactes no les sé, però
0: aproximat.
7: Més o menys sobre l'any 2000, que ens havien de fer una circunvalació, que teníem la cartera per fora, es va paralitzar, després la van tornar a fer, es va tornar a paralitzar, i ara, de fa poc, de l'any 2021, que vam posar un projecte d'humanització a la carretera, de fer dos redones, un estreixament de calçat i un pas de cebra pels peatons que viuen així. Va aprovar en el 2024 i així no se mereix a ningú a fer res. S'ha publicat en el BOE, s'ha publicat en l'Ajuntament per si els veïnats tenien alguna cosa a alegar i estem a esperes de que facin alguna
0: cosa. Clar, ja està.
7: En poquet de temps...
0: Sí, digues, Toni.
7: En poquet de temps, perquè sí, han hagut així molts accidents. Un d'ells va ser el dia de 9 d'agost, quan van tindre que treure un home dins d'un cotxe, els bomberos, i a raïs d'ell va vindre la televisió, va vindre el periòdic, entonces dic, ara és el moment d'organitzar una concentració. Que, per cert, ara estic en aquests moments així a la carretera. Jo és que voldria que una persona vinguera així i que veguera així el que passa en una hora punta, com és una laguna i algo. Això és una delinqüència total. Uns doblen perquè sí, en direcció prohibida, altres doblen perquè allà en direcció prohibida, altres queden parats a mig la carretera, tot, però això és un desmadre. Així no n'hi ha Cristo que pugui viure i menys les persones que hi ha allà. I és una reivindicació per a tots en general, per a tot el poble que cruza, que se'n va a passejar a la muntanya, que se'n va a treballar als camps, i no és una cosa sols dels que vivíem ahir a la carretera o els que vivíem a la carretera, sinó és de tot el poble en general. I desejaria que acudiren tots a aquesta manifestació, a fer-nos sentir i a veure què ens conten, quina història ens conten ara.
0: Clar, Toni, és que aquesta carretera, aquest punt... l'utilitzem molt en Xeraco, per exemple, per anar a la muntanya.
7: Clar.
0: O per anar de cara a Gandia, o per tornar de Gandia.
7: A tot, o per entrar dins del poble, que molts no se'n van allà al pont, es queden parats a mi a la carretera doblant paquet dins del poble, en un perill de que el que ve darrere li pot estampar i això es continua. Això és, mira... Si sentireu el murmull que fan els cotxes, perquè estic jo així al peu de la carretera, perquè estava fent un vídeo on venia l'alcalde, i així això és un sense sentir. Això és vergonyós, de que en un poble com Xeraco tinguem que tindre esto. I no mos donen una solució.
0: Toni, és que inclús s'ha mort gent, en aquesta carretera.
7: Que s'ha mort? Jo que compte ja ne porten almenys 9 persones mortes de l'any 2000, 1992, perquè sigui, ja porten almenys, que jo sàpia, 9 persones mortes. Mm. I accidents, segons m'han dit, no sé exacte, perquè jo ara estava a la platja i no sé els que n'hi ha hagut, però en 8 mesos perquè sí n'hi ha hagut 12 accidents en aquest tram. Mm. Jo crec que tindrien que agarrar-se i posar-se les piles ja, que n'hi ha diners per al que dona la gana, doncs per això també podrien donar diners, no? Dic jo.
0: Pues
7: és
0: sí,
7: un pensar meu. Mm. I això ho ha mogut jo, perquè així, a l'altra part de la carretera el que viuen ja són moltes persones majors i dic, això ja que està tot acabant, pues, a veure si per una d'aquella fem una miqueta de força.
0: Mm-hmm. I Toni, tu mateix, has viscut també ahir a la carretera?
7: Sí, jo tota la vida m'he criat de la carretera. Entonces, en l'any 2001 o 2002, una cosa així, vaig haver d'anar-me'n de sí, perquè els meus fills eren menuts, i així els dies de cruzar va portar-lo a l'escola, va portar-lo a jugar, va portar-lo a tots els puestos, per anar a comprar i per tot, i vaig haver d'empenyar-me i anar-me'n a comprar-me una vivienda dins del poble i tindre la meva vivienda abandonada. Mm. Ara està vivint el meu fill, però que això és així, no, així no es pot viure, així és... Te la jugues el tipus constantment. Els que viuen així i els que no viuen. Perquè si tenim una empresa que es diu Riegos Pous, que té un grapat de treballadors, i tots aquests treballadors cruzen la carretera tots els dies per anar a treballar i per tornar a casa.
0: Mm. Així no és. Toni, moltíssimes gràcies per contar-nos tot això. El dijous, recordem, el dijous a les 6 de la vesprada, en quin punt exactament serà la concentració?
7: Ah, sí, bueno, hi ha un grup de cases.
0: Sí.
7: Sí. Així, en la carretera mateixa, on estan les cases que hi ha a la part de dalt de la carretera.
0: Vale.
7: Anem a concentrar-nos ahir.
0: Molt bé. Vale. Pues ho anotem el dijous a les 6 de la vesprada i en la carretera.
7: N'hi ha molt més història, però no anem a contar-la perquè si no estaré massa rato.
0: No, la veritat és que soc conscient, Som conscients de que ve de lluny, que inclús han mort persones.
7: Si entrava un govern i havia de fer la Maria, el d'això, on després entrava un altre, no havia de fer, o prava l'altre o paralitzar. Mm. I així no és constant. Mm. I ara, gràcies a l'alcaldia que tenim ara, pues, m'ho ha projectat un projecte d'humanització, que això els diners venen d'Europa, segons tinc entès jo. Mm. És humanització. Mm-hmm. I entonces és fer-se i que el cobren d'Europa, jo què sé, no sé. No sóc jo polític.
0: Que vinguin, dona gent de vindre, però que vinguin els diners i que s'arregli la situació. Toni, moltes gràcies.
7: Sentiu el soroll que fa la carretera?
0: No ho sentim. No ho sentim, però m'ho imaginem. Toni, moltes gràcies.
7: Camions i cotxes de la paleta.
0: Així n'és. Gràcies. Adéu.
8: Hoy por hoy, Gandia. Con Celia Chulia.
9: En Fisio en Forma cuidamos de tu salud de forma integral. Fisioterapia, entrenamiento personal, grupos reducidos, nutrición y podología. Estamos en Beirreguard, junto al Ayuntamiento. Reserva cita en el 644-514110. Ponte en forma en Fisio en Forma.
10: Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
11: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo SEAT Ibiza o el nuevo SEAT Arona y sigue rodando.
12: Mifer Auto, tu concesionario SEAT en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
13: Escucha atentamente. Incómodo, ¿verdad? Así se siente una empresa cuando se queda sin internet, sin teléfono y sin soporte. En Digitel evitamos esos silencios con comunicaciones fiables y soporte directo con tu asesor privado. Fibra, telefonía, redes wifi, videovigilancia, bots de voz impulsados por IA. Digitel, siempre conectados contigo.
14: Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Belreguard. Búscanos en redes sociales.
15: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
16: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.

0: S'acaba l'estiu, tornem a la rutina i ho fem amb la idea de posar-nos en marxa, amb nous reptes. Ho fem allò que portem pensant fer pues, durant molt de temps. I m'han dit que Daniel Ardiz està ja en un dels llocs que representa un d'aixòs reptes després de les vacances d'estiu. Dani, hola de nou. On has anat ara?
1: Hola de nou, Celia. He dit que tornaria a entrar en directe i sí, ja estic així. Ho faig en un propòsit. Ha vingut al gimnàs Edbat Fitness, així en Gandia, per apuntar-me, per a posar el cos al dia que li fa falta. I jo dic, vaig a posar-me en mans de professionals i volia saber, perquè així ara està tranquil, la gent ja se'n va a dinar, però és un espai superample i quantitat de màquines que m'han dit que això, quan està a tope, és una meravella. Ja tinc així, perquè està rebent-nos el gerent, el responsable del gimnàs, Esteban Peiró. Què tal? Molt buenas.
2: Hola, molt buenas, un plaer.
1: Ara està la cosa tranquil·leta perquè estan dinant, que també tenen que agarrar energia, hidratos de carbono, però això en hora punta m'han dit que se te posa a rebentar, però en un bon ambient.
2: Sí, perquè nosaltres tenim un horari molt ampli, des de les 6 del matí fins a les 10 de la nit. Sí. Entonces, bueno, pues el matí n'hi ha moltíssima gent, pues gent més major, jubilat, o gent que va a turnos, i ara ja és un impàs fins a migdia que ve la gent que està treballant de matí, ens donen un poquet de tregua, però quan estic a tope, bueno, això està ple.
1: Esteve, anic passejat entre les màquines i acaba l'estiu, acaben les vacances, es nota, està la volta al col·le i també podríem parlar de la volta al gimnàs.
2: Sí, perquè damunt Gandia és una ciutat costera, que la gent se'n va de vacances en agost i quan tornem a la rutina del col·le, pues la gent no només torna els xiquets, sinó que torna els adults també. Pues apunten al gimnàs, a les seues, a la, que és la rutina habitual anual, i llavors el gimnàs no té una puja important en setembre.
1: Anem a buscar alguns dels clients que tenim. Per exemple, esta xica que tenim. Hola, com el diuen?
3: Hola, Belén.
1: Belén, estàs pegant. I ara mateix què estàs fent d'exercici?
3: Pues estoy haciendo espalda. Hoy me toca el grupo espalda. Bueno.
1: Tú vas centrándote, sí. Eso significa que tú ya eres veterana mucho del gimnasio.
3: Sí, sí, muchísimos años. Esteban sabe que cuando yo empecé aquí vino la Lina, no, ¿cómo es? La Norma Duval. Norma Duval vino a inaugurar esto.
1: ¿Cuántos años hace de eso?
2: Pues en la inauguración en el año 98.
1: Entonces tú ya tendrás aquí la tarjeta de honor, ¿no?
3: Por supuesto, yo aquí soy la ama.
1: ¿Recomiendas hacer ejercicio?
3: Por la
1: mente y por el cuerpo.
3: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque, a ver, yo he pasado una enfermedad y esto me ha ayudado muchísimo. Ajá. Entonces, vamos, aparte de que yo llevo muchísimos años haciendo, en ese tramo de en vez de ir al psicólogo, que también es muy bueno, aquí también me ayudó mucho.
1: Pues no te quito más tiempo. Fuerza.
3: Gracias, la necesito.
1: Esteban, si te sembla, anem per ací en mig.
2: Sí.
1: Ací és la zona de musculació, no?
2: Sí, esta és també la sala de musculació, on la gent fa un poquet de força, de musculació, de tonificació, en les màquines, les mancuernes, el peix lliure, i a part també tenim les classes col·lectives d'aeròbic, step, TRX, body power, pilates, yoga i les classes de spinning també.
1: Ara parlarem de tot això amb un dels teus monitors, que ja estic veient-lo jo d'ací de reull en un grupet, a veure si elles també volen parlar-nos, però sí. Abans d'abandonar esta sala de musculació, me sap mal perquè crec que encara no ha acabat este home la sèrie, ja acaba la sèrie. Muy buenas, com li diuen?
4: Enrique.
1: Enrique, mentre respires, jo te faig la pregunta, bueno, quants quilos estaves alçant ara? Quin exercici estaves fent? Braços?
4: Hombros, estic fent hombros.
1: Acabé de demostrar que no tinc molta idea jo de cada exercici per què és.
4: En poc pes, de moment, 5 quilets per començar, i conforme vaig calfant, pues ja vaig augmentant un poquet el pes.
1: Tu eres dels que para en estiu i tornes ara com qui torna al col·le o no?
4: Que no pare mai. No pare mai, sempre estic pegant-li.
1: Sempre estàs pegant-li?
4: Sí, perquè m'agrada estar en forma. Paré alguna setmaneta, però...
1: Te fes bé quan acabes d'ací.
4: Sí, és el millor que n'hi ha.
1: Ho recomanes també?
4: Ho recomano a la gent major que has començat a fer un poquet de gimnasio.
1: Tu també vas barrejar en parts del cos o avui te centres en els hombros? O fas cames, no, braços?
4: Cames, hombros, pectoral, un poquet de tot.
1: Des de joveneta has fet exercici?
4: Jo porte, vaig començar en els 45. Ah. 45 anys, ja porte quasi 20 anys pegant-li, sense parar.
1: I que continuï.
4: I que continuï.
1: Gràcies. I sempre esteu amb una bona atenció als clients. Per exemple, així tenim el monitor. Què tal? Eres?
5: Buenos días, Santiago.
1: Santiago, Santi, monitor d'aquí. ¿Tú notas el aumento de gente que viene al gimnasio cuando pasan las vacaciones? ¿Vacaciones siempre es un momento de bajón?
5: Sí, la verdad que ahora en septiembre hubo mucho más movimiento que los meses de vacaciones. Por suerte la gente que había dejado, ya sea por descanso o que se fue de viaje, está retomando. Así que muy contentos por sumar esos nuevos alumnos.
1: Aquí tenéis clases, bastantes clases.
5: Sí, sí, tenemos clases colectivas de pilates, yoga, body, gap, diferentes clases, que como también bicicleta, spinning. Así que la gente que se quiera apuntar tiene varias opciones.
1: Ahí tienes que hacer una inscripción previa para saber el grupo, o yo puedo arribar y entrar directamente sin apuntar.
2: Este gimnasio es un poquito clásico, es decir, aquí entras y puedes acceder a lo que quieras. Lo que queremos es que la gente disfrute, no que haya ningún límite. Una vez pasas por el torno, a la actividad que más te apetezca.
1: Pues eso os agradéis, pensad y fe, peca, vegáis, vence, no en la idea, pero dios, mira, me anima a última hora y entres. Con vuestro permiso, estás aquí, Santi, con tres jóvenes muy buenas. Que mandit, que vosotros tenéis algo que ver en el vóley, ¿no?
6: Hola, sí, yo soy Rocío y vine hace dos semanas y hace dos semanas el gimnasio está lleno de gente, muchísima gente que viene a entrenar y estoy muy contenta de poder entrenar acá.
1: ¿Sois de, me han dicho, del equipo de vóley?
6: Sí, ahora estoy yo en senior, soy Ariadna. Y bueno, ella es Esther y está ahí en juvenil y también pasa a senior.
1: ¿Y de vez en cuando os dejáis caer por aquí o siempre que podéis venís aquí a...?
6: Siempre que podemos, pues venimos aquí, lo entrenamos y por las tardes o por la mañana venimos aquí a hacer un poco de pesas.
1: Ahora mismo que estabais hoy, ¿qué ejercicio estáis haciendo?
6: Pues estamos viendo la rutina, estábamos calentando un poco y ahora ya pasaremos a las pesas.
1: Esto no ha hecho más que empezar.
6: Claro, exacto.
1: Bueno, chicas, muchas gracias. Ya has visto, Celia, tienen que venir tú y yo a apuntarnos.
3: Pues sí, estaría bien.
1: Que tú con yo, bueno, yo sí, mentira, yo sé que faig algo de ejercicio en centro esportivo, pero nos podemos venir a Letban Fitness. Yo supongo, Esteban, que así les portes obertes para que vuiga y que tenga dubtes o tu vuiga información, que venga y que pregunte.
2: Claro, y estás comprobando por tu mateixa el ratio de edad, y nacen mayor, nacen jove, así nacen que digo, es que no, me da vergüenza ir al gimnasio, no, al revés, aquí ni apuesto para todos, somos un gimnasio clásico, somos una familia, y estem desvanís de que nazca todo tipo de público y que tenga la seva vida como un estilo de vida, porque eso mejoramos la salud y la autoestima, y es muy importante.
1: I també sempre que es puga, constància.
2: Constància i sobretot assessorament professional, que n'hi ha que monitor, que el diguin el que has de fer, i estem desvanits de portar tant de temps en Gandia i ser una institució del món del fitness, de la salut i del benestar.
1: 28 anys, ho avalen. Esteban, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, un plaer com sempre.
1: Gràcies. Celia,
6: sí.
1: Tanque esta segona connexió, però no hi ha dos sin tres.
6: Vale.
1: Anem baix corrents a Berreguard, això sí, controlant el límit de velocitat, perquè tinc una curiositat que contar-vos des de Berreguard.
6: Vale.
1: Dos pistes. Treballa en Berreguard, però també en Almoines i en Palmera. Una segona pista, vocació. D'ací no res, vos ho conté, fins ara.
6: Vinga, Dani, moltíssimes gràcies per esta connexió al gimnàs. La veritat és que sí, que tu ja t'has apuntat, a mi em fa falta encara apuntar-me, però bueno, que ho tinc en ment, ho faré pronte. I res, bueno, quan arribes a Berreguard, ens avises i el tornem a donar pas. Moltes gràcies, fes després.

0: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
2: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
3: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 € y 8 años de garantía Wicker.
4: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
5: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
6: Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermanies.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clinicadentalgermanies.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
7: ¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. Parlem d'atendre't sempre com mereixes i oferint-te totes les solucions en el nostre ampli horari d'atenció. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
8: I ara, en Hoy por Hoy, la notícia Caixa Popular. On toca estar.
9: Anem amb més temes. Els donaré un titular. S'han analitzat alguns dels ossos que es van trobar a l'alqueria andalusina de Xeresa, al polígon de Xeresa. I s'han descobert que, a banda de fer les tasques domèstiques, les dones també treballaven en el camp i la producció artesanal. Ja no diré res més, perquè un dels autors d'aquest estudi és l'arqueòleg de Gandia i científic titular de l'Escola d'Estudis Àrabs de Granada, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, Joan Negre. I el tenim a l'altra banda del telèfon. Joan, bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada, Celia.
9: Conta'ns este descobriment.
10: Doncs al final, al capdavall, s'ha assegut una publicació científica que hem fet en dos companys més, en Sheila Sancho i en Marcos García, de la Universitat de Granada. Mm-hmm. I el que vam tractar de fer era una màqbara o un cementeri islàmic que es va excavar en Xeresa, en el polígon de la Cervana, ara fa uns anys ja,
9: sí.
10: Estudiar-lo a fons amb tècniques de paleoantropologia, d'osteoarqueologia, és a dir, de l'estudi dels ossos, uh-huh, i moltes altres aproximacions complementàries, científiques, genètiques, isotòpiques, per a conèixer bé com era la gent que vivia a aquesta alqueria de Xeresa. Doncs entre l'any, per a que ens fiquem una idea més o menys, entre l'any 1000 i 1200. Uh-huh. Val? Aleshores, els estudis ens van ajudar a conèixer molt millor quins problemes de salut tenien, quina alimentació tenien, i el que van poder veure així a grans trets que resultava molt interessant era que, en contra del que habitualment diuen les fonts escrites, les cròniques, els documents literaris, les dones no estaven recloses en casa i no estaven limitades als treballs domèstics, mm-hmm, sinó que treballaven de manera bastant similar que els homes en les tasques del camp, en les tasques agrícoles, les tasques artesanals, tasques que implicaven eixir de casa i treballar en la resta de la comunitat. Al final, la unitat de treball era la família al complet, tant xiquets com adults, com fins i tot gent anciana, tots treballaven al mateix temps. Pel que fa al món rural, en el món urbà podia ser la situació un poc diferent, però en el món rural, que és el que és la Vall de Bairén, l'actual Safor, avui en dia, el món que cada dia rodejava i que en el que ballaven tots aquests personatges que van ser enterrats a Xeresa, va ser un escenari en el qual homes i dones treballaven en tasques diferents, sí, però totes les tasques vinculades al dia a dia de totes les activitats econòmiques i domèstiques de l'Alqueria.
9: Mm-hmm. O sigui, aquest Joan fins ara es pensava que les dones en aquesta època estaven només relegades a les tasques domèstiques i ara s'ha descobert que no és així, que treballaven també fora de casa.
10: Jo crec que és més important fins i tot. No és que no estigueren recluïdes a les tasques domèstiques. Les tasques domèstiques també les feien. Mm-hmm. La cosa és que hem ampliat molt més aquest abast de la seva tasca diària i les dones no només netejaven les cases, cuidaven dels xiquets, cuidaven dels ancians, transformaven i preparaven els aliments, sinó que també treballaven en el camp, treballaven en la producció de tèxtils, treballaven en la producció de ceràmica. No és traure-li valor a la tasca domèstica, perquè la tasca domèstica era imprescindible per a la supervivència d'aquestes famílies, sinó que pogueren posar de relleu i posar en valor que la seva tasca, a més de la domèstica, també s'estenia a altres àmbits de la vida econòmica, com és la producció textil, la producció agrícola, la producció ceràmica.
9: Mm-hmm. I tot això, Joan, ho heu descobert a través dels ossos. Com és això?
10: Sí, en molts casos els ossos mostren patologies, enfermetats que responen a patrons de el que diríem elements d'estrès ocupacional. És a dir, quan tu fas una activitat moltes vegades repetitivament, al final acaba produint unes lesions en els ossos, en les articulacions, que ens permeten saber que tu has estat tota la vida en aquest tipus de càrregues físiques i d'esforços físics. En el cas dels homes, veiem tasques que es poden vincular habitualment amb el treball agrícola, del que seria cavar, segar i preparar els camps per a l'arada. I en el cas de les dones, veiem càrregues molt similars d'estar, per exemple, carregant pesos molt, molt grans, per exemple, per a transportar fardells d'un costat a un altre, també d'estar de genolls inclinades constantment, probablement per a netejar les males herbes de l'hort, o fins i tot en temes de textil i temes de producció ceràmica, d'estar sentades en les cames creuades per tal de fer tots aquests treballs físics artesanals que, per observacions etnogràfiques, sabem més o menys com afecten físicament als éssers humans. I tot això és el que ens ha portat un poquet a l'estudi dels ossos. També l'estudi, per exemple, dels isòtops de carboni i nitrogen, que són estudis analítics que es fan sobre el col·làgen dels ossos i que ens permeten saber quin tipus d'alimentació tenien, si s'alimentaven millor o pitjor, si havien tingut períodes de carestia o d'una mala alimentació, de malnutrició. Per exemple, les enfermetats de les dents també ens permeten saber, en molts casos, si s'alimentaven millor o pitjor o quins tipus d'aliments, o fins i tot si treballaven en temes de cistelleria, en fibres vegetals, en espart o en cànem, perquè deixa marques en les dents de com han anat rosegant aquest tipus de plantes per a fer les estores de cànem o d'espart que després utilitzaven en la casa en el dia a dia.
9: Mare meva, que xulo, molt interessant, Joan. I què t'anava a dir? Quants ossos, quants cossos en realitat s'han estudiat?
10: N'hi havia aproximadament uns 200 individus en la Màqbara, en el cementeri islàmic. Per a aquest estudi ne vam estudiar 35 aleatoris, és una mostra significativa que ens permetia saber més o menys si podia ser interessant els resultats que anàvem traient. Com van ser molt interessants, ja l'hem ampliada i ja anem per els 70 individus estudiats i seguirem estudiant alguns menys, segur, sempre amb el recolzament del Museu Arqueològic de Gandia, que és... al capdavall el depositari d'aquests individus i amb qui tenim aquest conveni de col·laboració per a treballar en la investigació i posar de relleu els enormes i fabulosos fons arqueològics de què disposa el Museu Arqueològic.
9: Mm-hmm. Joan Negre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per contar-nos tota esta qüestió.
10: Moltes gràcies a vosaltres i abans de despedir-me, deixa'm que agraïsca també la tasca d'Emili Moscardó, de Xeresa, que ha sigut un dels arqueòlegs responsables de l'excavació i després de l'estudi i una de les persones que mai ha defallit per a que aquest jaciment s'estudiara i eixira a la llum perquè era un jaciment molt, molt, molt interessant.
9: Molt bé, doncs ahí queda aquest agraïment. Ja, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
9: Gràcies, adéu.
7: De què parlem? Quan parlem de raonar. Parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.

0: I ell corre més que la llum i ja puc saludar de nou a Daniel Ardiz. M'havia dit que anava a Bellreguard per a contar-nos una curiositat. Li ho pregunte ja directament. Dani, hola de nou, què has trobat per allà en Bellreguard?
1: Hola, Celia. Concretament estic en l'església, l'església de Sant Miquel de la localitat, perquè la persona que m'acompanya me l'he trobada alguna que altra vegada durant tot l'estiu. El vaig veure en les festes de Palmera, el vaig entrevistar. El vaig veure també en les festes d'Almoines i el vaig entrevistar. I no, sé que en Bellreguard no són les festes, però és que estic parlant del retorn, i és Sergio Sospeda. Sergio, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Sergio, vam parlar en Palmera, vam parlar en Almoines,

0: pluriempleo, pues es, pot vindre al cap el tema de hostelería, ¿no? Cambrers, també serveis de manteniment, de neteja, però és que anem a veure que també així n'hi ha pluriempleo, perquè les misses són totes a la mateixa hora o això era abans?
1: No, no, no, tenim que anar programant-ho tot per a poder prestar el servici en les tres parròquies i en la platja també.
0: I això com es fa? Ara mateix estem en la sacristia, no? Així veiem el despatx, podríem dir, on tu el prepares, tant sobre paper com també amb la vestimenta, n'hi ha que fer un calendari i tindre un Excel ahí ben quadraet.
1: Correcte, correcte, efectivament. Antes de que es comenci el mes tenim el calendari fet complet de tot el que és previsible, o sigui, de tot el que està previst. Després està lo imprevist, que solen ser els enterros. Perquè, clar, això...
0: Ningú decideix.
1: Ningú decideix ni sap, ni el dia ni l'hora. Però, bueno, tot el que puga estar previst, n'hi ha que fer el calendari del mes.
0: El quadrant ben fet i la previsió feta. Tens algun tipus d'ajuda, imagina.
1: Sí, sí, tinc un retor del Brasil, estudiant de dret canònic, que està així en companyia de nosaltres des de l'any 2021.
0: I ara que has dit el Brasil, és molt habitual veure en parròquies a retors que són de Sud-amèrica.
1: Sí, efectivament, perquè els seus bisbes els envien a estudiar així la especialitat que tinguen que fer, siga la de teologia, bíblica, dret canònic, matrimoni, família, en fi, l'especialitat que tinguen que fer els envien així a València a estudiar per el prestigi que té... que té la Facultat de València.
0: Ara parlem de la formació i d'aquest prestigi de la Facultat de València, però aquestes persones que venen de Sud-amèrica no venen per a quedar-se, no és un lloc fixe.
1: No, no, no, no. Ells venen... a veure, civilment ho entendríem en comissió de servici, sí, a estudiar, a completar la seva formació. La diòcesi de València els acull, les parròquies els acollim. Bueno, estem al seu costat acompanyant-los, que completen els seus estudis, i a canvi d'això, pues, mos ajuden en les celebracions, en fi, en la marxa parroquial habitual.
0: Comentava, Sergio, la Facultat de València, que és una de les de major prestigi, no és l'única, no? Hi ha referents.
1: Sí, així en Espanya n'hi ha més referents. Està la Pontifícia de Salamanca també, està la de Bilbao, en fi, el que passa és que la de València pues, té la capacitat, la diòcesi, d'acollir a aquests estudiants i el prestigi de la facultat, que, bueno, depèn de la lateranense de Roma. No... Tenim un equip de formació en la facultat extraordinàriament reconegut.
0: I qui decideix a on vos assignen, quines parròquies, on vos envien, això depèn de...
1: Nosaltres, el dia que ens ordenen, el primer que prometem és obediència i respecte a l'arquebisbe i als seus successors. En lo qual, l'arquebisbe, en el seu equip de govern, és el que decideix a quina parròquia hem d'anar. És una qüestió d'obediència, però, a més, és que sempre se mos pregunta i sempre se mos consulta.
0: Ah, esteu en compte un poc la vostra preferència, la vostra opinió?
1: Sí, se mos pregunta en un moment determinat. A mi, quan m'enviaren així, pues, a través del vicari episcopal, me van exposar la situació. Tu en quina situació estàs? I, pues, jo estic en l'obediència al meu bisbe i vaig on el bisbe me mane.
0: I estos tres municipis, la veritat és que la distància entre uns i altres, Palmera, Almoines i Berreguard, tenen en compte aquesta distància, no? Per a no estar una hora en carretera per anar de parròquia a parròquia.
1: Correcte, jo el punt més lluny que tinc és la capella del Carme en la platja de Berreguard. Estem parlant de 4 quilòmetres, no... Almoines és un quilòmetre i mig i Palmera és un quilòmetre, no?
0: I te cabria en el calendari, te cabria una altra parròquia o en les que tens el cupo cobert?
1: Home, vaig ben servit, però en fi, disculpa,
0: el teu telèfon.
1: Això són els imprevistos.
0: Sí, contesta.
1: Digam. Hola.

0: Hola. Ah, vale. Correcte. Dime el nom de la persona que ha faltat. Vale. A veure, la família quan vol que fem l'enterro? No, el que diga la família. Perfecte, pues demà a les 12 en la parròquia de Sant Jaume de Almoines. Vale, gràcies.
1: Celia, no podia, ja m'ha dit, no puc posar en silenci el mòbil per si mixen alguns imprevistos, ja veiem, era funerària.
2: Sí,
0: una funerària difunt, en este cas en la localitat d'Almoines, i l'enterro tindrà que ser demà a les 12.
1: Una última qüestió, te comentava abans de sonar el telèfon, te cabria una altra parròquia en l'agenda?
0: Uno no està així per pluriempleo, uno està servint a l'església, que per això és per lo que ens ordenem, i bueno, la nostra vida és servici i més servici.
1: Pues, lo que Déu mane, i mai millor dit.
0: Lo que Déu mos demana, i bueno, hasta on podem arribar, i sempre en alegria, eh?
1: Sergio, moltíssimes gràcies. Ens veiem en festes, ens quedava a retrobar-nos en Berreguard, ja tenim la trilogia de les parròquies feta. Moltíssimes gràcies, un plaer.
0: L'any que ve, quadrilogia. El Carmen en la platja de Berreguard.
1: Allí estarem i allí xerrarem.
0: El prenc la paraula.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: No, Celia, ja, sí. Posem el punt final a aquesta xerraeta, la curiositat, no?, per veure com funciona el treball d'un retor que porta tres parròquies, i han vist que és possible. Fins ara, Celia.
2: Adéu, Dani, moltíssimes gràcies per totes aquestes connexions al llarg del programa d'avui, cada qual millor que l'anterior, eh? Moltíssimes gràcies per apropar-nos també. Pues com és aquesta vida del retor de Sergio, que porta diverses parròquies? Això no deu ser fàcil. Moltíssimes gràcies, va, torna cap a Silla.